0: funciona.
1: Tu què en penses, Mali?
2: Home, jo crec que Espanya no va bien, que no nos va bien.
1: No, no, és veritat. Bueno, tenim un dèficit
2: fiscal,
1: un dèficit cultural, tenim un dèficit
2: laboral
1: i un dèficit gramatical, tenim un dèficit
2: conceptual
1: i un dèficit mental, tenim un dèficit
2: d'identitat.
1: No rima.
2: Però és veritat.
1: Tants estius i hiverns tardors que hem deixat endarrere. Ara és l'hora, catalans, de la nostra primavera. I no t'hi esforcis i no em truquis i no em vinguis al darrere. Quin martiri, vida meva, pren-t'ho més a la torera. Que podem anar de copes o podem fer junts les compres o podem muntar un negoci. I si vols pots ser el meu soci. Marxo amb moltes coses teves. Les almejas del colmado, l'albornoz i l'ajedrez, la vajilla...